0: Giancannoli.
1: Giancannoli, restaurante italiano en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-1041.
2: Pida su presupuesto para cenas, comidas de empresa y eventos familiares, bodas, comuniones, cumpleaños.
0: Giancannoli. Qué bueno, Giancannoli. Giancannoli, Giancannoli, Giancannoli,
3: Giancannoli. Italiano, italiano, italiano.
4: Ui!
5: Què vols, Tomeu?
4: Què m'han dit que has canviat el tractor?
5: Vaig, si l'he canviat, estigui fotut l'altre.
4: I què has fet? L'has tirat?
5: En Pere li he venut.
4: Has fet el cap viu?
5: Sí, n'he pres molt. Ja no duu ni les senyes puntades de reciclatge Pérez. Gremi Sabatet 62, Polígamo 2, en Castelló, just de vora el parc de bomberos.
4: On? Polígamo.
5: En el Polígamo.
4: Ei!
6: Ràdio Balear. Un sabor muy nuestro.

0: Dios es...
1: Esbrollador.
2: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior, cocina mediterrània como...
1: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
2: En Esporles, Paseo del Rei número 10, Restaurante Esbrollador. Tienes que conocerlo.
3: Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca.
4: Acude a los mejores oftalmólogos para tratar patologías de mácula, retina o cualquier problema de visión o estética ocular. Con la última tecnología y cirugía premium, refractiva y de catarata. Pide cita en Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca. Llamando al 871-160-180 o en miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti.
5: Art i Copes 2026 arriba a Sa Pobla. Del 9 a l'11 d'octubre, Sa Pobla es converteix en punt de trobada de l'art, la fotografia, la música i la cultura. Exposicions, mercat d'art, tallers de fotografia, ceràmica i grafiti, dansa, poesia, documentals i concerts ompliran diferents espais del municipi. Enguany, amb una exposició central dedicada al fotògraf pobler Joan Llebrés, el fotògraf silenciós, que repassa la seva mirada sobre la vida i la història de Sa Pobla. Tres dies per descobrir artistes, crear, compartir i gaudir de la cultura. Art i Copes 2026, del 9 a l'11 d'octubre, a Sa Pobla. Consulta tota la programació i no t'ho perdis. Organitza l'Ajuntament de Sa Pobla, Regidoria de Cultura.

0: El tercer Festival Folk de Felanitx se celebrarà els dies 10 i 11 d'octubre amb concerts, gloses i ball de bot. Dissabte 10 d'octubre, plaça de la Constitució i plaça de la Font de Santa Margalida. A les 11:30 hores, benvinguda amb els xeremiers de Saula de Música. A les 12, demostració dels glosadors de Mallorca. A les 12:45 hores, concert íntim de Glòria Julià i Anabel Villalonga. A les 17:30 hores, concert del grup jove de Folks a la plaça de la Font de Santa Margalida. A les 19 hores, actuació del grup català Bufanúvols. A les 20:30 hores, concert de toc de crida. A les 22 hores, gran ballada de ball de bot amb els rebel·lers. Diumenge, 11 d'octubre, espai de l'Hospici Portasses de l'Hospici. A les 20 hores, concert estel·lar de la formació Pitxorines. Ajuntament de Felanitx.
1: Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción, les ofrece sus servicios para toda la isla de Mallorca. Llámenos al 971 16 33 20. Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción. Teléfono 971 16 33 20. 971 16 33 20.
0: L'Ajuntament de Capdepera vos espera al cap de setmana del peix fresc, dies 9, 10 i 11 d'octubre al Moll de Cala Rajada. Divendres dia 9, nit de tapes i música. Dissabte dia 10, paella marinera i música. I diumenge dia 11, de les 12 a les 16 hores i de les 18 a les 22 hores, 23ena mostra de la Llampuga. Vos esperam al Moll de Cala Rajada. Ajuntament de Capdepera.
2: Restaurante Can Blau, especializado en cocina tradicional mallorquina, con más de 56 años de experiencia. Empresa familiar con un trato personalizado y cercano. Desayunos, meriendas, menús de martes a sábados, platos a la carta, domingos y festivos, y servicio de encargos de comida para llevar. Aparcamiento propio y amplia terraza. Teléfono 971 27 10 87. Restaurante Can Blau, calle Manacor 167.
0: Art i Copes 2026 arriba a Sa Pobla. Del 9 a l'11 d'octubre, Sa Pobla es converteix en punt de trobada de l'art, la fotografia, la música i la cultura. Exposicions, mercat d'art, tallers de fotografia, ceràmica i grafiti, dansa, poesia, documentals i concerts ompliran diferents espais del municipi. Enguany, amb una exposició central dedicada al fotògraf pobler Joan Llebrés, el fotògraf silenciós, que repassa la seva mirada sobre la vida i la història de Sa Pobla. Tres dies per descobrir artistes, crear, compartir i gaudir de la cultura. Art i Copes 2026, del 9 a l'11 d'octubre, a Sa Pobla. Consulta tota la programació i no t'ho perdis. Organitza l'Ajuntament de Sa Pobla, Regidoria de Cultura.

0: El tercer Festival Folk de Felanitx se celebrarà els dies 10 i 11 d'octubre amb concerts, gloses i ball de bot. Dissabte 10 d'octubre, plaça de la Constitució i plaça de la Font de Santa Margalida. A les 11:30 hores, benvinguda amb els xeremiers de Saula de Música. A les 12, demostració dels glosadors de Mallorca. A les 12:45 hores, concert íntim de Glòria Julià i Anabel Villalonga. A les 17:30 hores, concert del grup jove de Folks a la plaça de la Font de Santa Margalida. A les 19 hores, actuació del grup català Bufanúvols. A les 20:30 hores, concert de toc de crida. A les 22 hores, gran ballada de ball de bot amb els rebel·lers. Diumenge, 11 d'octubre, espai de l'Hospici Portasses de l'Hospici. A les 20 hores, concert estel·lar de la formació Pitxorines. Ajuntament de Felanitx.
1: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou Vida Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.
0: La Fira de la Serra de Tramuntana 2026 se celebrarà a Escorca, davant del Santuari de Lluc, els dies 10 i 11 d'octubre. Fira agrícola, ramadera, artesana, mediambiental i agroalimentària de muntanya, mercat de productes locals, oli, vi, artesanies, tallers infantils i familiars, visites guiades i exposicions sobre el patrimoni natural. Enguany forma part del recorregut de la carpa informativa La Tramuntana es viu i es tasta, amb tast de productes amb el distintiu Serra de Tramuntana. Ajuntament d'Escorca.

0: it snap.
1: El tercer Festival Folk de Felanitx se celebrarà els dies 10 i 11 d'octubre amb concerts, gloses i ball de bot. Dissabte 10 d'octubre, plaça de la Constitució i plaça de la Font de Santa Margalida. A les 11:30 hores, benvinguda amb els xeremiers de Saula de Música. A les 12, demostració dels glosadors de Mallorca. A les 12:45 hores, concert íntim de Glòria Julià i Anabel Villalonga. A les 17:30 hores, concert del grup jove de Folks a la plaça de la Font de Santa Margalida. A les 19 hores, actuació del grup català Bufanúvols. A les 20:30 hores, concert de toc de crida. A les 22 hores, gran ballada de ball de bot amb els rebel·lers. Diumenge, 11 d'octubre, espai de l'Hospici Portasses de l'Hospici. A les 20 hores, concert estel·lar de la formació Pitxorines. Ajuntament de Felanitx.
2: Restaurante Can Blau, especializado en cocina tradicional mallorquina, con más de 50

Bunyols boníssims. Acompanyats a tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca.

0: Art i Copes 2026 arriba a Sa Pobla. Del 9 a l'11 d'octubre, Sa Pobla es converteix en punt de trobada de l'art, la fotografia, la música i la cultura. Exposicions, mercat d'art, tallers de fotografia, ceràmica i grafiti, dansa, poesia, documentals i concerts ompliran diferents espais del municipi. Enguany, amb una exposició central dedicada al fotògraf pobler Joan Llebrés, el fotògraf silenciós, que repassa la seva mirada sobre la vida i la història de Sa Pobla. Tres dies per descobrir artistes, crear, compartir i gaudir de la cultura. Art i Copes 2026, del 9 a l'11 d'octubre, a Sa Pobla. Consulta tota la programació i no t'ho perdis. Organitza l'Ajuntament de Sa Pobla, Regidoria de Cultura.
1: Esbrollador.
2: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior. Cocina mediterrània como...
1: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
2: En Esporles, Paseo del Rei número 10, Restaurante Esbrollador. Tienes que conocerlo.
3: Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción, les ofrece sus servicios para toda la isla de Mallorca. Llámenos al 971 16 33 20. Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción. Teléfono 971 16 33 20. 971 16 33 20.
0: El tercer Festival Folk de Felanitx se celebrarà els dies 10 i 11 d'octubre amb concerts, gloses i ball de bot. Dissabte 10 d'octubre, plaça de la Constitució i plaça de Sa Font de Santa Margalida. A les 11:30 hores, benvinguda amb els xeremiers de Saula de Música. A les 12, demostració dels glosadors de Mallorca. A les 12:45 hores, concert íntim de Glòria Julià i Anabel Villalonga. A les 17:30 hores, concert del grup jove de Folks a la plaça de Sa Font de Santa Margalida. A les 19 hores, actuació del grup català Bufanúvols. A les 20:30 hores, concert de toc de crida. A les 22 hores, gran ballada de ball de bot amb els rebel·lers. Diumenge, 11 d'octubre, espai de l'Hospici Portasses de l'Hospici. A les 20 hores, concert estel·lar de la formació Pitxorines. Ajuntament de Felanitx.